0: Bé, avui tenim amb nosaltres a Valen Alcalà, concejal de Joventut i d'Esports en l'Ajuntament de Dénia, perquè ens conte una miqueta, no?, què és el que tenen preparat per a aquest estiu i ja de passo, ja que el tenim així, que ens parli una miqueta d'infraestructures del que està per vindre. Benvingut, Valen.
1: Bon dia, gràcies.
0: Bé, conta'ns, què és el que teniu preparat per a aquest estiu?
1: Pues tenim una programació molt fresqueta, molt xula, que hem preparat tant des de departaments de joventut i esports com també de benestar social, no? Un programa que hem titulat Vacances per a tots i totes. I bueno, jo centrant-me un poc en les que me toca a mi, el tema de joventut, pues, traiem una altra volta els tallers d'estiu de Llunades i Dinàmics, en tenim 12. La veritat és que este any hi ha una oferta molt xula. Tenim, quasi tots els tallers són esport i manualitats, que són dues coses que venen demanant molts usuaris, no? I que pues, bueno, hem intentat donar resposta. Tenim, per exemple, novetats com la restauració de mobles, que és un taller molt xulo, pintura per a xiquets i per a majors, street dance, yoga, tonificació... S'ha creat un programeta molt xulo, que jo ja el dic, convido la gent a que pugui vindre a gaudir-lo. I després per a esports, pues, bueno, jo vull començar agraint, no, també a tots els clubs que participen i que proposen campus d'estiu, perquè la veritat és que tenim un fum de campus. Tenim el campus d'atletisme, el campus d'handbol, tenim els campus de futbol femení, de gimnàstica rítmica, de pilota valenciana. Tenim una infinitat de campus en les instal·lacions municipals que la veritat és que tots els anys es plenen i que d'aquest any pues, segur que també se tornen a plenar, no? I a més tampoc vull deixar-me que en joventut també tenim una activitat que es diu Vora Mar, que ja és el tercer any que anem a fer-la, que són activitats en el medi natural, en les rotes, on els joves van a poder anar dues voltes per setmana durant juliol i agost a fer activitats de kayak, de snorkel, de geocaching. I amb això el que aconseguim és també que els joves s'ho passen bé durant l'estiu, estiguin fresquets i que coneguen l'entorn i com cuidar-lo, no? Trobo que és algo pues, que és molt xuli i que estem intentant potenciar també.
0: Bé, a més també tenim per ahir l'escola multiesportiva.
1: Sí, pues això ho comentàvem un poquet abans, és este any, no, per a les escoles esportives municipals, que en breu donarem tota la informació, perquè ja sabeu que com tots els anys, en juny són les prescripcions i després en juliol les inscripcions, pues anem a tindre novetats, no? L'any passat començarem amb el bressol esportiu, que és una activitat multiesportiva per a xiquets de 3 i 4 anys i 5, i ara este any anem a llançar una nova escola esportiva municipal, perdó, multiesportiva, val? Per a 6, 7 i 8 anys. És una nova escola, és una oferta que encara no tenim a Ciadènia i que és un projecte que a través de la xarxa comarcal, de la xarxa esportiva de la Marina Alta, volem que tots els pobles tinguin aquesta oferta d'escola multiesportiva on els xiquets puguen practicar diferents esports. I aleshores, pues, des de la xarxa el que hem fet és coordinar un programa conjunt per anar fent una lligueta comarcal, unes trobades comarcals de multiesport. Jo trobo que és un projecte molt xulo, des de que estic en la regidoria que estem intentant traguent alternatives també a nivell comarcal, no? Perquè l'esport comarcal trobo que és molt, molt important en la Marina Alta. I bueno, mos faltava en esta franja d'edat i anem a veure com mos funciona. Jo trobo que tindrà molt d'èxit i jo trobo que s'apuntaran molts xiquets, veritat.
0: Bé, jo crec que ja que estem parlant d'esports, és important que parlem també d'aquesta gala d'esports.
1: Sí, el proper divendres de 9 de juny anem a tornar a fer aquesta gala, va ser la tercera, quan entrarem ho van recuperar. Trobo que és molt bonic, no?, que el teu poble reconega els èxits que han tingut els esportistes de Dénia, juguen o no a Dénia. Trobo que això no pot faltar mai, és una autoestima, no?, com a poble. A Dénia podem sentir-nos super orgullosos de tots els esportistes que tenim, dels clubs, de les entitats benèfiques que desenvolupen l'esport, i el dia de neu anem a fer la gala a la plaça de l'Ajuntament. Trobo que és un puesto superxulo per a donar-li la importància que mereix a un acte com aquest. I bueno, pues ja estem preparant, hi haurà alguna sorpreseta també i espero que vinga tot el món i que vos agrade.
0: I anem tantejant noms?
1: Bueno, ara hem obert ahí aquesta fase de propostes, que mira, menys mal que ho vaig dir perquè se m'oblidava. Este any l'hem obert a que qualsevol persona pot proposar aquests candidats esportistes, perquè fins ara ho fem a nivell intern, a nivell de clubs. Ara ho hem obert perquè hi ha molta gent que juga fora de Dénia i pues, tal vegada no la tenim controlada. No. D'aquesta manera fem que la gala siga molt més participativa. El treball que se tanca esta setmana, les propostes, així que a veure quins noms poden eixir. Jo no estic en aquesta comissió de valoració, n'hi ha una comissió que valorarà totes les candidatures, però vamos, van a tindre difícil perquè n'hi ha moltíssimes candidates i candidats a poder ser aquest premi de millor esportista.
0: Hi ha molt, molt de nivell.
1: Sí, sí.
0: Bé, ara parlem d'infraestructures, no? Comentaves fora de micro amb mi el tema del rocòdrom.
1: Sí, pues el rocòdrom és una activitat que té molta demanda. De fet, este any anem a treballar també com a escola esportiva municipal. Val? Fins ara era una activitat esporàdica, però ara va ser una escola esportiva municipal perquè ha de tindre aquest creixement. Vivim en una comarca que podem fer molt de senderisme i de rutes per la muntanya. Aleshores, el que anem a fer és canviar el rocòdrom d'ubicació. Anem a destinar-lo en un gimnàs junt al pavelló del poliesportiu per a poder ampliar-lo, no? Perquè al final se mos ha quedat menut. És un espai que té molt d'ús, que la gent té moltes ganes de fer escalada, i aleshores ho traslladem per a tindre pues, tot el dia d'ús d'aquest rocòdrom. Trobo que és una aposta que és xula. Estem treballant en la federació també, i bueno, a veure si després de l'estiu ja podem obrir-lo com toca.
0: A més, continueu treballant, no?, en les millores de les instal·lacions, per exemple, del pavelló del poliesportiu.
1: Sí, és superimportant que les instal·lacions que tenim han d'estar al dia, han d'estar en condicions. Jo crec que és evident, no és una mancança que Denia necessita invertir moltíssim més en esport. Trobo que ha de ser un pilar fonamental de la ciutat. Estem treballant en aquesta línia, estem pegant-nos per aconseguir qualsevol inversió en matèria esportiva, i el que anem a fer este any, ja ho tenim els pressupostos, anem a fer aquest canvi de la pista del poliesportiu, del pavelló del poliesportiu, que fa 50 o 60 anys que no s'ha canviat. S'ha de ficar en condicions, s'ha d'habilitar per a poder jugar vòlei allí també, s'ha d'arreglar. Entonces, estan els diners, anem a intentar que este any comencen, si pot ser, les obres, però si no tindré aquest projecte i començar-lo quant abans. Anem a reparar també tot el sostre del pavelló i anem a seguir pues, invertint en les instal·lacions, com puga ser l'ampliació de la calistènia, la pintura de les pistes exteriors, tot el que puguem i que ens doni el pressupost, pues, anem a fer-ho.
0: Ja que estem parlant de pavelló, jo no podria deixar de preguntar-te sobre el nou pavelló, no? En quina situació estem?
1: Pues sí, la veritat és que el nou pavelló és una prioritat absoluta. Jo com a regidor ho poso com a prioritat i compromís en el que de govern també és una prioritat absoluta el poder fer realitat aquest pavelló. Trobo que Denia no pot estar sense instal·lació, perquè ja no sols donaria cabuda a l'esport, pot donar cabuda a moltíssimes coses, siguin culturals o siguin del poble. Aleshores, la nostra intenció és que en els propers pressupostos ja puga aparèixer una partida per a fer aquest pavelló per fases. El pavelló estem parlant de 12 o 13 milions d'euros, són molts diners, però s'ha de començar a fer. Tenim exemples en altres pobles que s'ha fet per fases, jo trobo que en Denia també ho podem fer. Així no i tot, el projecte el tinguem el 2024, ens va costar molt traure-lo, però el 2024 van treure aquest projecte, tenim projecte, tenim el solar, hem tocat a Ministeri, han tocat a Diputació, han tocat a Conselleria, han tocat a totes les portes per veure si n'hi ha possibilitat de tindre finançament també exterior. De moment no han tingut aquesta resposta favorable, però bueno, estem en conversacions i si no, ja dic, l'aposta de compromís és que en els propers pressupostos pugui ja aparèixer aquest desenvolupament del pavelló tan necessari.
0: Bé, a més, Valen és fer el defensor, no?, d'aquest espai polivalent.
1: Pues sí, totalment. Ho han parlat moltíssimes voltes. Denia no pot estar ja en el teixit que tenim cultural, social, esportiu, sense un espai polivalent, un espai cobert, encara que siga, per poder fer coses. No? Jo trobo que ho hem vist en Nadals quan ha plogut, ho hem vist en Carnestoltes quan ha plogut. No podem estar a Xina, sé que són coses que no són fàcils de fer, però nosaltres portem 3 anys, ho portàvem en el programa també, és un compromís que tenim, este any estan els pressupostos la partida, volem fer-lo, estem ja treballant en aquest projecte. La nostra idea és que siga un espai junt al pavelló de Joan Fuster, les pistes exteriors de Joan Fuster, habilitar-les, cobrir-les per a que siga un espai polivalent, un espai que doni cabuda tant al teixit festiu, cultural, com també l'esportiu, no? Perquè comentàvem abans que l'esport necessita, n'hi ha clubs, escoles, que necessiten un espai. A mi em ve al cap sempre la rítmica, saps? L'escola de rítmica no té un espai on poder entrenar dignament i n'hi ha un fum de xiquets i xiquetes que estan en aquesta escola i que els hem donat una resposta.
0: Pues amb això es quedem, vale? Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Cope Denia Marina Alta.
3: 89.6 FM.
4: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
2: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
3: Estar informado.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar aquí en Mediodía Cope de este 26 de mayo, martes. Mira, el día después de encontrar el tesoro de los Romanov en una caja fuerte escondida en la oficina del expresidente Zapatero, que resulta que es formalmente propiedad del Partido Socialista. En Mediodía Cope te vamos a dar todas las claves. Quédate con nosotros hasta las 3 de la tarde porque tenemos preparado un programón. Los últimos detalles, todo lo que ha pasado en las últimas horas, porque hay plancha para aburrir, ¿eh? Y todo apunta ahora mismo a nada bueno. Hay tanta información y toda es tan importante que, en fin, estamos haciendo un enorme esfuerzo para intentar comprender qué es lo que vemos y qué es lo que nos muestra la UDEF, la UCO, el juez, el auto, el otro auto. Pero primero te quiero dar un poco de contexto. Te quiero hablar de Venezuela, porque a veces perdemos la idea de lo que fue Venezuela, ¿no? Tenemos la imagen de los últimos 10, 15, 20 años, pero no de lo que era Venezuela. Mira, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Están estimadas en unos 303.000 millones de barriles. Esto es el 17% del total del petróleo que hay en el mundo. Y la mayor parte de este petróleo es extrapesado y se concentra en la faja petrolífera del Orinoco. En el Orinoco venezolano también hay oro, mucho oro. Reservas estimadas en más de 8.000 toneladas, lo que la convierte en una de las áreas mineras más grandes del mundo. Además, en esos 111.000 kilómetros cuadrados hay no solo petróleo, no solo oro, también hay diamantes, coltán y otros minerales estratégicos. En los años 50 y 70 del año pasado, Venezuela tenía la economía más grande de América Latina. Superaba el Producto Interior Bruto per cápita de varios países europeos. Por ejemplo, eran más ricos que España o que Grecia. Era uno de los 20 territorios más prósperos del mundo, Venezuela, hace 60 años. Tienes que pensar en Venezuela en los mismos términos que ahora piensas en Qatar o en Arabia Saudí. Fortunas extraordinarias, hasta que, claro, llegó el comunismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y el comunismo ya sabes lo que es, ¿no? Miseria, falta de libertades, unos pocos millonarios, en este caso comunistas, y el pueblo pues muerto de hambre. Y presos políticos, torturas, desapariciones. Cuando arruinaron PDVSA, alguien debió pensar que el negocio era el narco. Y Venezuela se convirtió en un narcoestado. De ahí viene la investigación que desemboca en Zapatero. Investigaciones de Estados Unidos a Maduro y su entorno de generales y empresarios sobre el narcotráfico y todas las derivadas que tiene un Estado corrupto. Pero volvamos a la época en la que Venezuela era conocida como la Venezuela Saudita. Es que en los libros de historia, los años que van desde 1950 a 1970, finales de los 70, se estudia Venezuela como la Venezuela Saudita. Y aunque no existen registros oficiales o estadísticas de cuántas joyas se vendieron en Venezuela durante esos años, esta década, sobre todo la de los 60 a los 70, coincidió con el periodo de bonanza donde se importaron y comercializaron toneladas de oro y joyería de ultralujo. Familias que guardan álbumes de fotos familiares de la época. Familias expropiadas después que quizá pudieron esconder algunas de sus joyas. Que no te quepa duda que los peritos de la Policía Nacional y de los juzgados van a saber el valor real de las joyas incautadas en la oficina del expresidente Zapatero, que van a saber el origen de las piedras y probablemente se sabrá el de sus dueños originales.
3: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
4: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
5: Buenas tardes, Pilar.
4: Aplazamiento.
5: Zapatero pide retrasar su comparecencia ante el juez Calama, prevista para dentro de justo una semana. Su defensa argumenta que necesita más tiempo para estudiar los 4.000 folios del sumario.
4: Begoña.
5: El juez Peinado cita a la mujer de Sánchez el próximo 9 de junio en una audiencia previa a la celebración del juicio contra ella por 4 delitos y avisa el juez de no presentarse podría ser conducida por
4: nuevo
5: la fuerza pública.
4: Canal de televisión. Televisión.
5: El gobierno adjudica un nuevo canal TDT al grupo de accionistas afines a Moncloa y a Sánchez, pero rebeldes dentro del grupo Prisa.
6: El debate de Nia.
0: Bienvenidos a El Debate de Nia en COPE de Nia Marina Alta. Hoy ponemos el foco sobre la mesa, un anuncio importante para el futuro de la comarca. La hoja de ruta presentada por la Generalitat Valenciana para la Marina Alta, centrada pues en cuestiones clave como infraestructuras. También se habló de vivienda, movilidad y protección del litoral. Un documento que llega en un momento especialmente sensible para la comarca, con bueno, problemas históricos de conexión, una presión creciente sobre la vivienda y debates abiertos sobre los deslindes costeros y un modelo turístico urbanístico que muchos consideran agotado y otros creen que aún tiene margen de crecimiento. La pregunta es clara, ¿no? ¿Llega esta hoja de ruta para transformar realmente la Marina Alta? Para debatirlo contamos hoy con María Josep Ripoll, del PSPB PSOE de Denia, Valen Alcalá, de Compromís per Denia, Esteban Chornet, del Partido Popular de Denia, Félix Redondo, de Vox, y Mario Vidal, de Gent de Denia. Bienvenidos y gracias por estar aquí.
7: Bien hallado.
8: Buenos días.
0: Bueno, la Generalitat ha entendido por fin las necesidades de la Marina Alta. Presentaba ayer en ese desayuno informativo de COPE de Denia Marina Alta, hablaba de infraestructuras, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos falta a la comarca de la Marina Alta?
1: Yo voy a comenzar. Trobo que has començat dient la Generalitat ha entès la falta d'infraestructures. No ho ha entès. Justament el que es va presentar ahir va ser tot el contrari. No n'hi ha cap proposta real de millora per a la comunicació, per exemple, per a la Marina Alta. Vull dir, presentar un tram que jo tinc 33 anys i porto, escoltant-ho, 33 anys, un tren que ara han canviat per a un tram que ningú ha demanat. Això no és una resposta, no és una solució a la mobilitat de la Marina Alta. Jo pense que s'arriben eleccions, s'han de fer anuncis perquè porten 3 anys este govern i de moment a Denia 0 euros. O menys 9 milions, perquè ens han llevat des de la residència. I trobo que no han proposat res, no? El tema del port, continuem igual, 3 anys esperant. Jo trobo que justament han fet el contrari, ha sigut propaganda electoral i sense donar respostes reals a la demanda de Denia en quant a mobilitat, infraestructures educatives o sociosanitàries.
0: Maria Josep?
9: És que jo estic molt sorpresa de les anuncis que va fer ahir Conselleria, perquè nada nuevo, perquè estan utilitzant, a més, en tot el descaro possible, estan arrogant-se inversions que es van fer en legislatures anteriors. Per exemple, parlaven de que s'han invertit 150 milions en la renovació de la via del tram, de la línia 9 del tram. Per favor, això, recordem que es va tallar el servei en 2016 per motius de seguretat, perquè durant dècades el Partit Popular, que governava la Generalitat, no havia invertit ni un cèntim. I va ser el govern del Botànic el que va decidir tallar aquest servei i invertir 150 milions. Les obres es van acabar, es va posar en servei la línia 9, recordem, en gener del 2023. És a dir, és una inversió que no s'ha fet en aquests 3 anys, no poden arrogar-se aquesta inversió. I com deia el meu company, Valen, estic totalment d'acord, perquè és que va ser una sessió totalment propagandística, de fum. El tren, aquest estudi informatiu que estan dient que tenen una solució per a posar damunt la taula, perdone vostè, és que en l'any 23 el Botànic ja va posar en el pressupost de la Generalitat diners per a fer aquest estudi informatiu. I estos senyors en 3 anys no han fet res. Per tant, estem igual que estàvem en matèria d'infraestructures i lo poquet que teníem previst per a poder fer no fan més que posar-nos traves. Posar-nos traves perquè no és el model que ells busquen, aquest model d'equipaments públics i accessibles. Això no és el que ells volen. Ells volen fer negoci, ja ho tenen molt clar, i per això, després a col·lació, ahir es va estar parlant de la llei del sòl i de la llei de desprotecció, que diguem nosaltres, de la costa, que al final no és més que tornar enrere a un urbanisme totalment depredador.
0: Esteban?
10: Sí, hola, bon dia. Jo personalment parlo de Denia, no d'infraestructures que puguin vindre de la Generalitat o del Govern Central. Jo veig que l'equip de govern porta 11 anys governant, o 12 anys, no me'n recordo ara, i estem encara pendents el tema d'aparcaments que valen la pena, no el que tenim ara, que són bancals, que ho ha dit de muntovoltes, que quan cauen dos gotes és un barrizal. El tema dels pàrquings són fonamentals per al comerç de Dénia. I a partir d'ahir, després, tenim també falta d'un auditori. Tenim falta de la... Com es diu, eh?
7: Això.
9: La residència.
10: Sí,
9: no? Segons centre de salut. Hi ha moltes coses
10: pendents,
9: evidentment que sí.
10: Però jo trobo que devem de parlar més de nivell local, de cosa local, que de algo que tinga a vindre de la Generalitat o del Govern Central. Personalment.
0: Félix?
11: Bueno, pues nosotros, vivo que ayer se dio el pistoletazo de salida a la precampaña de las próximas elecciones autonómicas y local, inclusive. Pero bueno, nosotros tenemos una cosa muy clara. Si tocamos el tema del tram, desde la época de Sebastián